0: Thank you.
1: In Shiraya FM 104.5 and we get damn
2: me bajo derby and yet J.A. Adolfo bajo derby mami sama second attempt one
0: Mano popular, mano popular.
2: Who the cobra? Nipano does who the cobra? 0322. What's the month for Tian? My dear. What's the month for any power boy? Pondo moon doing any power boy? 0322083581. Yeah, Mamma, she said you'll be both Ramon and Nipano. Missy and Nebisa, and then Missy Bissan, you more do for our donor. Name Manson, I'll be Bissan, Miss Metropin, you mamma. Me drop you and one canny power boss animal. When Chadia. Odofu nu misanyo 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581